da Perlas. I teraz ganiam alkozem, al wraz ja bój pacia pika dla porta dal da zerlas. Klabu, a pusta pal rabu, l'azzard arrimar-ho amb pressa i sense esborrar-ho. Sabadell Sants, escopint els lladres amb guants blancs, amb bancs, saber-se guanyador des del principi, per principis elegants. Els ideals més vells sempre troben els clàssics entrebancs. L'amor romàntic, una quimera, una patranya que arranca la dona, el més autèntic, mata la companya, et fots en mons de recerca infinita i quan cau el mite trobes en el rap una marmita i guanya el respecte. És la pòssima i és el Torres qui detecta quan celebrarem la pròxima victòria en aquesta societat infecta. Esperem el seu pronòstic, la seu obrera intel·lecte.

Què us ha semblat la primera part, família? Va, doncs això ha sigut re. Explica'ls-hi, Ro.

diu així, careta. Tu dis veritats a mitja sempre, i jo la contra, amb un contrapunt real, primo, tu ho has d'admetre. La realitat no té sostre ni àrbitre, vols veure'ns el rostre? Segueix-nos el rastre. Entorno del curro, la gent em mira raro, canto mentre xolos puja l'altaveu del mòbil. Dèbil, sóc captiu de les meves paranoies, si el dia no em somriu, vaig i li faig passi...

0: Yeah. Directament des de Sabadell, ojito al dato.
1: Però quanta penyita, mare de Déu, mare de Déu.
0: Yeah.
1: Mira,
0: yeah.
2: Només te dic amb el silenci, regala'm un moment de pau per trobar el cau, enrau la calma que allà fora regna el caos. Enxuguem líriques als daus i l'atzar revela. La primera parrafada sempre sona més sincera i té tela. Improvisant tot pugui cobrar algun sentit, el kit venia escrit amb el beat.

0: Sants i Sant Antoni.
1: És clar que eren més d'un contra mi, però el meu orgull se n'ha ressentit. No m'hauria pensat mai que uns humans em poguessin plantar cara. Un moment i us destrueixo a la porra.